0: Israel.
1: Israel asesina a maricas palestinas.
2: Israel asesina a maricas palestinas.
3: Israel asesina a maricas palestinas.
4: Israel asesina a maricas palestinas.
5: Israel asesina
6: a maricas palestinas.
7: Uy, van a hacer otra. Van a hacer otra mucha.
8: No, ¿no? Estoy
7: orgulloso. Soy maricón y del PP. Esto ha quedado grabado por tu furia, ¿eh?
9: No se ven los maricos del PP.
10: ¿Dónde están? No se ven los maricos del PP.
11: Nosotros hemos llegado antes un poco tarde y digo...
12: Un aplaudimiento y muchísimas gracias a la Jove Muixeranga de Valencia. Un aplaudimiento
7: para la persona. Para luego para la radio.
12: Vale, mos acostem un poquet, per favor. Uns minuts d'atenció. M'escolteu bé, eh? O he de cridar un poquet més? Bé? Hola. Si algú necessita seure's, n'hi ha cadires i aigua. Per si no podeu sentar-vos en terra, vale? Estem tots bé? Tothom bé? Sí? M'escolteu per ahí? Sí? Perfecte. Doncs pues ara, cerca de Safi, quan llegiré el seu manifest. Un aplaudiment.
13: Cercle Safi, que es presenta avui com una col·lectiva flinta, sense ànim de lucre, que treballa per crear espais de socialització i comunitat per a les persones sàfiques queer de València. Des d'una perspectiva queer, anticapitalista i interseccional, volem repensar els espais dissidents de la comunitat, de la ciutat, perquè deixen d'estar definits per la comercialització, el consum de substàncies i l'hegemonia de l'home cisplan. Creiem fermament que participar en aquest tipus d'actes també és una manera de fer memòria i de construir futur. Memòria de qui ens en van precedir i futur dels espais que volem construir junts. En este dia volem reivindicar tres qüestions que travessen la nostra comunitat. Actualment, la comunitat sàfica valenciana viu una situació d'oblit i repressió de creixents. D'una banda, les polítiques institucionals, la gentrificació, la turistificació i el pinkwashing estan tancant els nostres espais, esborrant la nostra història i eliminant sistemàticament les nostres xarxes de suport mutu. La València que recorden les nostres majors ja és només una llegenda nostàlgica per a nosaltres. No sols han desaparegut els espais de referència sàfics com el Planet o el Mona Lisa, sinó que els espais que queden sovint reprodueixen lògiques de consum que expulsen i oprimixen una gran part de la comunitat. No parlem només d'una pèrdua d'oci, parlem d'una pèrdua política, històrica i afectiva. Així mateix creiem que és important crear i promoure espais no mixtos, com són els espais Flinta, des de la nostra comunitat. No es tracta d'excloure ni de cridar la individualització de la lluita, sinó de crear espais segurs per a aquelles persones que no troben el seu lloc dins del col·lectiu, allunant-nos així de l'embrimacia de l'home cis en els nostres espais i discursos. Ja a finals dels anys 70 van ser les lesbianes valencianes les primeres de l'estat espanyol a crear grups diferenciats dins del FAPB i el MAGPB, on reunir-se, crear comunitat i reflexionar sobre les seues problemàtiques específiques. Nosaltres seguim el seu model, adaptant-lo a les necessitats de la nostra època i actuant d'acord amb una conceptualització més àmplia d'allò transvivollero. Actualment estem veient resortir un augment de la categorització essencialista del subjecte polític sàfic, una que posa el focus en la politització lèsbica i deixa de costat a les persones bisexuals, no binàries, les dones trans, així com als homes trans que s'identifiquen amb allò sàfic i bollero. Allò sàfic no es pot entendre des d'una única identitat ni des d'un únic eix d'opressió. La nostra lluita travessa classe, raça, gènere, sexualitat, origen i corporalitat. I precisament per això la nostra comunitat és àmplia i diversa i valuosa. Per això avui volem fer una crida clara. No podem construir una comunitat sàfica reproduint fronteres ni exclusions. Una comunitat sàfica que deixa fora persones transmasculines, no binàries, bisexuals o dones i homes trans no està ampliant la lluita sinó estrenyent-la. I no podem permetre que això ens torni a conduir a la matriu heterosexual de la qual precisament intentem eixir. Ni essencialisme ni exclusió comunitat transbibollera.

0: Gràcies al Queer Coat per deixar-se emboscar en contra de la seva voluntat, més o menys.
1: Gràcies.
0: Vale, anem a llegir-vos el manifest de l'Orgull Crític d'este 2026. Com heu pogut veure, el nostre eix ha sigut els gay games. Vaig a començar. Un any més estem tan enfadadis que no sabem per on començar. Continua el genocidi a Gaza. Continuen les retallades en drets. Continua la gentrificació i turistificació de la nostra ciutat. Malgrat el

0: les nostres vides i les de milions de persones al món.
1: Els Gay Games són un esdeveniment turístic i ultracapitalista, venut com un esport com esport inclusivitat, que és a final, que passa a final de mes, se va inaugurar el 27 i acaba el 4 de juliol. Comportarà 200 de milers de turistes al nostre territori, que col·lapsen el transport públic i encareixen el preu de l'habitatge als barris de València. Amb el suport del Partit Popular, que contracta empreses condenades per corrupció per a gestionar l'esdeveniment i que l'emmarca dins de la regidoria de Conselleria de Turisme i no d'Igualtat, aquest fet parla de les seues intencions. Tot això és en sintonia amb les empreses del capitalisme rosa valencià, com a la patronal Gay Avegan o la cadena Axel Hotels, vinculada al PP, i que porten anys desenvolupant aquest model de capitalisme rosa destructor i sense escrúpols al Price de Gandia i Cullera. Però això no ha vingut únicament per part de la dreta institucional. L'esquerra va presentar València com a seu dels Gay Games 2026, dins de la relació simbiòtica que va tindre el PSPB i Compromís amb el col·lectiu Lambda durant els 8 anys que van estar en el govern i que, a banda d'això, també ha comportat episodis de corrupció, nepotisme i maltractament laboral per part d'aquesta entitat LGTBI. Fuck Lambda!
2: Fuck Lambda!
1: Quan va presentar-se la candidatura abans que el segrestara el PP, i no únicament pel turisme. La seva estreta relació amb el sionisme, l'imperialisme occidental i la indústria armamentística es coneix des de fa 10 anys. L'empresa General Electric és dels principals financiadors des de l'esdeveniment. Gran part del seu capital és de la venda de peces essencials dels missils que cauen sobre Gaza, el Kurdistan sirià, l'Iran, l'Emen, Venezuela, etc. Dins de l'organització dels Gay Games es troba un equip esportiu israelià i el que participa en cada edició. S'enforteix així el vincle entre el rentat de cara al sionisme, la militarització i la despolitització de la nostra lluita. Aquest any boicotegem els Gay Games, el turisme gentrificador, el pinkwashing i el bellicisme cada dia més present. Ens posicionem així en una vegada més del costat de la precarietat de les veïnes i del poble palestí. La resistència transmaricaputibibolle valenciana. Continuem així ocupant espais, cuidant-nos, resistint, existint. Moltes gràcies.
0: Boicot, gay, gay! Boicot, gay, gay!

0: Hola, un xicotet d'espai per a la publicitat. Vos comuniquem que si vos ha agradat l'actuació del Queercore, el Queercore assaja els dimarts al CCN. Si no sabeu on està el CCN, ho mireu en calendari.cc, de 8 a 9 i mitja. Queercore, CCN, dimarts, de 8 a 9 i mitja. Vida l'espai publicitari.
1: Desconvoqueu. Desconvoqueu.
2: A casa. Desconvocat, no?
1: Vale. Bueno, pero que
3: que te levantes y descompongo.
0: Vale, vale, perdón. Esta persona quiere salir del armario.
1: Hola, soy algo que ya no sé qué soy en realidad. La Mónica está desconvocada, vale.
0: ¡Ay, cómo!

0: revertir la figura del delito de odio y contribuir al enfrentamiento del delito de odio para que pueda utilizarlo mejor la extrema derecha para denunciar a otros sujetos vulnerables. Y con esto ya me callo, que vuelvo, no lo sé, igual no. Pero bueno, que sin más, que esta es la parte que quería decir. Hablad más. Por favor, quitadme el micro.
1: Bueno, pues un poco desde Radio Malva, ¿no? ¿Qué tienen que ver los medios libres, los medios de comunicación libres con todo este episodio, ¿no? Que sucedió tan kafkiano. De hecho, Lambda había venido a algún programa de Radio Malva, de Radio Flautas, había tenido la ocasión de participar y, por supuesto, tuvo la posibilidad de mandar un mail o de querer participar en algún programa, pero su forma de comunicación fue a través de una denuncia también contra Radio Malva y contra las compañeros de Tofuria que estaban haciendo un programa en Radio Malva. Un poco para la gente que no conozca lo que es Radio Malva, que es muy mal porque lleva muchos años en Valencia, es un medio de comunicación libre y es importante que lo sigáis, pues contextualizar un poco si quieres primero.
2: ¿Lo cuento yo?
1: Sí, lo que es Radio Malva. Vale. Y seguimos un poco también reflexionando.
2: Bien, pues por contextualizar, la primera cosa que me agradaría decir es que la sorpresa que os van a llevar, que ya hablaba Penélope un poco de eso, cuando van a trobarnos aunque os van a denunciar no el PP, no Vox, no la ultradreta, no los estos cristianos, sino la ANDA. Cuando van a rebre la denuncia, os van a quedar un poco así boca para atrás. Pero que contaban con que nosotros somos una radio lliure, es una radio a la que pot arribar qualsevol organització social i està oberta a tots els espais, i pensaven que també estava oberta al debat de l'ANDA i de la TRU. Per ubicar-nos una mena i per saber de què estem parlant quan parlem de Radio Malva, dius que Radio Malva són un grup de persones que funcionen de manera autogestionada, que tenen assemblees horitzontals i que fan ràdio, fan programes. Estén en los poblados marítimos, pero yo lo de Radio Malva, van a nacer en la Malva Rosa, ahora está el Cabañal, porta desde 1999, ha pasado muchas etapas, han pasado muchos programas, han pasado muchos de gent, pero siempre ha donat veu a todas las personas que han volgut estar. Volen ser un referent per al barri, per als poblados marítimos, y también volen ser un referent en un espai de conversa y de lluita para todas las personas que no te veo, todas aquellas que no pueden explicar el que les pasa, los problemas que tienen en las mitjans de comunicación habitual, más media, controladas por los mitjans y por el capitalismo absoluto. Y también volem, a través de ellas, denunciar y tener la capacidad de parlar de tot allò que no se parla en altres espais i fer-lo amb llibertat, perquè nosaltres no depenem de cap partit, de cap organització, no tenim subvencions, vivim de els recolzaments que es fan les persones que vulguen fer-les i del nostre mateix treball i apoi econòmic. Alhora podem parlar i dir lliurement allò que pensem i considerem que cal dir, no? M'agradaria llegir-vos, perquè és un consens de Radio Malva, que a més l'altre dia van acabar, van afegir més coses, però és una definició que a mi m'agrada i que crec que és important de marcar. A Radio Malva no cabe ni el machismo, ni el racismo, ni la LGTB-fòbia, ni la xenofòbia, ni el capacitismo, el cuerdismo, la putofòbia, la gordofòbia, la incitació al odio, o la violencia, el dogmatismo, el sectarismo, las noticias falsas o la propaganda de guerra. Eso en sentirnos orgullosos de poder decirlo, de haberlo consensuado y de transmitirlos a vosotros. Cualquier persona que estiga de acuerdo en estas cosas, de la puerta abierta, para trabajar, para aportar, para decir, para contarnos el camino, en cualquier momento. Formem parte con que ya ha dit Pío en un momento dado, de la red de radios comunitarias, que son una mena de red de tot l'estat espanyol que sirve per a coordinar-nos, per recolzar-nos, per treballar conjuntament, per aportar cadascuna d'elles de les que tenim algun problema, ajuda d'altres per a resoldre'ls. I no sé què m'ha contat, però sí, que la llibertat d'expressió és una de les coses que més es mouen, que la defensem, perquè pensem que és l'única manera de poder parlar d'altra manera, de defensar un món tan complicat com el que estem vivint i de poder alçar la veu i construir nous projectes i noves estructures. Així és que des d'aquest punt de vista és des del que hem començat a lluitar sempre i des del que ens hem enfrontat a la denúncia que l'Andra es va fer.
1: Sí, la nostra idea sí era un poc contar-vos que Ràdio Malva, per suposat, i també com ens va afectar aquest conflicte al tema de la necessitat de tenir espais de comunicació alternatius en discursos no hegemònics que puguin contrarrestar tota aquesta força, que puguin ser creats per la gent organitzada des de baix, en consciència, en altres interessos que no són individuals ni particulars, sinó comunitaris. Per això també Ràdio Malva està molt aferrada al barri del Cabanyal, perquè també té tota una història de lluita i no és casualitat que estiga en aquest barri. I tots els anys de lluites i d'històries que ara, en aquests conflictes, hòstia, què podem dir i què no podem dir de la ràdio? Al final la ràdio té que servir per a interessos també de les grans multinacionals, del món LGTB i de les grans empreses que estan generant. Pensant això, no podem denunciar les opressions perquè estem els mitjans alternatius i no es pot poder funcionar sense aquestes lògiques de poder o sense aquestes pressions per que qualsevol puga dir el que vulga. I està molt bé perquè al final també vam aprendre que expressar un desig no és una amenaça. M'agradaria que li pegaren foc a la CDU de Llanda, però no, no és una amenaça. És expressar un desig i està molt bé que també la justícia sigui capaç de moure-ho així. És veritat que al principi no sabien com va acabar això. I sincerament, per a mi el més dur d'aquest procés, i trobo que per a moltes companyes, no va ser que l'Amnar mos denunciara, que també, perquè no s'esperen que altres col·lectius socials es fiquen a utilitzar els seus diners de subvencions en fotre altres col·lectius, però bueno, més enllà d'això, sinó en com va fer que dins de la ràdio se generarà una fractura sobre si és més important defendre el mitjà de comunicació com a tal, passant per aixupir el cap i dir ho sentim molt, o mantindre aquesta fermesa de no, estem fets per a poder denunciar inclús a col·lectius que d'alguna manera, pues això, són del panorama LGTBIQ+, o tal. Això és, això, el tema de la llibertat d'expressió va ser algo que ens va pegar moltes voltes, però sobretot una de les propostes inicials que era que tot fúria tenia que ser la Ràdio Malva, en tota la violència que va generar això, per a les persones, principalment de tot fúria, però a moltes persones que estaven al voltant. Que agressiu va ser dir que Ràdio Malva té una porta d'eixida, que només s'ha emprat, inclús en situacions on han hagut comentaris masclistes que hem treballat, on hem hagut de treballar, on han hagut comentaris homofòbics que també hem hagut de treballar, perquè sempre he hagut de tindre aquesta sensibilitat d'entendre que no tots estem en el mateix procés, que estem tots fent un treball. Sempre he hagut de tindre aquesta sensibilitat i de sobte així n'hi ha com una línia molt clara de qui fica, o qui fica perill la ràdio o qui fica una amenaça per a la ràdio no té que estar en la ràdio perquè al final s'està jugant en un projecte que beneficia molt. Bueno, per això no va ser el majoritari, per això el majoritari va, o al final la majoria de gent va optar per enfrontar juntes aquesta denúncia. Crec que va ser el millor que vam poder fer i sobretot gràcies sobretot a tot el recolzament que ens hem trobat al llarg de tot el procés de, com diem, de la REM, d'altres mitjans europeus que van ficar diners perquè puguem tirar endavant en els advocats, les advocades, a l'equip jurídic, a l'Alerta Solidària, a molta gent que es va assessorar a nivell jurídic. I si tenim que destacar algo de tot el procés, per a mi és la importància d'estar ben informats, de no deixar-se dur. Però no és que mi col·lega que és abogado m'hi ha dit que us van engatillar. I que esto, menudo barrón os va a caer. O sea, deixar-nos de dur, no deixar-nos dur per coses així, estar ben informats, crec que és superimportant, estar unides front a qualsevol agressió externa. Després ja veurem si ens replantegem dins de la ràdio que podem dir que no, que està ben fet, que no. Sí que fins a aquest moment ningú ha tingut cap queixa de tot fúria, i en aquest moment semblava que tothom sabia, bueno, tothom no, però que molta gent que veia, jo ja sabia que això va passar, jo, pues no, no. Jo crec que aquestes coses són evitables i que quan arriba una cosa així és important que ens pillem juntes, unides, i fer front a tots aquests atacs d'una manera col·lectiva.
3: a nivel colectivo, pues eso, que están molt ben informada, tirar de tots els recursos i sobretot el recolzament de la gent. Tirar del recolzament de la gent, de fer-lo públic i d'utilitzar els mitjans de comunicació que tenim alliberats per a fer això, no? Per poder, no per donar veu, perquè la gent ja te veu, però poder fer l'altaveu de tots els moviments i de totes les situacions d'injustícia. I, bueno, també va estar molt guai que, no sé què va dir, busquem, si mos tanquen la ràdio, joder, som la ràdio pirata, obrim una altra, però no m'hi avall, vull dir, que dins de lo pitjor que mos podia passar, que mos tancaren la ràdio, que ja de per si era pirata, doncs bueno, sí, bé, som molts anys de projecte i confiem que seran molts anys més i, bueno, també dir-vos que el bo que tenen les ràdios lliures és que són ràdios accessibles a tota la gent i que és important que participem d'una forma més activa en la generació de discursos, de no donar ese buit a altres canals i que podem aprofitar no només el romanticisme de Tercer Ràdio, que també té una part molt romàntica i molt potent, sinó també aprofitar aquest canal de comunicació que tenim en una forma que és nostra, no? Ocupar les zones, que és el que sempre defensem des de Ràdio Malva i que ha sigut imprescindible per a fer front a aquest conflicte.
2: Jo dic, per a terminar, que crec que d'aquest conflicte, a pesar de tot, hem sigut molt més fortes, molt més salieses, molt més, i que per si hem posat, ojalà no haguem passat per ell, però ja que hem passat, hem après moltíssim. I crec que l'origen de tot el conflicte no ho van a contar ara.
4: Bueno, nada, primero agradecer a mis compis por haber puesto el cuerpo todos estos años. Sí que voy a empezar diciendo que todos estos procesos a los cuales las personas nos podemos ver enfrentadas, de alguna forma, en este caso, en mi caso fue por esta experiencia, a mí yo no salgo de esto más fortalecida. Yo he demostrado fortaleza, pero esto ha menguado la salud mental muchísimo y más sabiendo que no va a haber una reparación. Vale. Hemos ganado, que considero que no hemos ganado, simplemente hemos demostrado que Lambda y Fernández, porque fueron las dos, o sea, a nivel de forma jurídica y forma individual, nos denunciaron. Entonces hemos demostrado que no tenían la razón. Y al final era esto una batalla a pulso. Y es muy triste ver que al final todo se ha reducido a eso, a ver quién tenía más razón. Creo que muchas cosas se hubieran podido evitar, ya viéndolo desde una perspectiva después de 4 años, porque si bien es cierto el proceso de la radio fueron 2, pero en mi caso yo, para cerrar mi proceso de 2 años previos, consideré ir a la radio para exponerlo todo. Tenía mucha prueba documental que me daba la seguridad de saber que no estaba exponiendo a una radio de confianza a sufrir la violencia que luego todo esto desacarreó. Detrás de todas las denuncias había esa seguridad, ¿no? De, bueno, todo esto lo hemos probado, las personas de la radio si han comentado algo, lo han dicho, lo han hecho con la seguridad de que estaban informadas, no solamente con mi versión, sino con más personas que denunciaron, que no denunciaron, y si no denunciaron no fue porque no tenían las ganas de hacerlo, sino que pusieron en una balanza su salud mental y simplemente cerrar la puerta y decir, esto ya pasó, prefiero seguir con la vida. Yo no tomé ese camino, yo decidí seguir enfrentándome. 4 años de proceso han debilitado. O sea, yo así, a Lambda y a Fran sí que les responsabilizo de haberme menguado la salud mental, que me hizo alejarme de la militancia porque no me daban la fuerza. Era demasiado frentes abiertos, es una carga mental que está constantemente en la cabeza, por más que tenía el respaldo de los compis y también el respaldo y el acompañamiento del equipo jurídico, que ya nos acompaña en otros procesos de colegas que acompaño, y la confianza estaba totalmente depositada y sabía que el equipo jurídico iban a hacer de todo para poder conseguir que saliéramos victoriosos. Pero obviamente ese miedo y esa incertidumbre está ahí, porque son situaciones en las que no te ves enfrentada día a día, en la cotidianidad. Entonces, con el día de hoy, como quedamos también de forma interna, nuestra celebración de autorreparación, porque como no lo vamos a conseguir de ambas personas, la jurídica y la individual, y de toda la entidad, es como que, bueno, el cierre está hecho. Yo siempre pienso que ya como que todo esto ha pasado, pero con cosas así me di cuenta que hay heridas todavía abiertas. Y nada, yo espero que la entidad, con la renovación que ha tenido, lo haga de una forma diferente, y que las cosas que se hubieran podido evitar se evitaran, y que obviamente con gente que está laboralmente en una posición de superioridad, porque la ONDA podrá tener toda la estructura horizontal que quiera dar a mostrar, pero no deja de ser una asociación con una forma jurídica, con una jerarquía establecida, en donde la gente con, que ostenta el poder, porque lleva la coordinación, obviamente tiene el dominio en ese momento, y las personas que hemos sufrido, nos hemos visto enfrentadas a estos juicios, hemos estado en una posición inferior. Entonces hay una injusticia ahí latente que yo espero que no se vuelva a reproducir, y que la gente, que si se ve con ganas de exponer situaciones parecidas en los sitios donde trabaja, en lo social o no, sobre todo no sea cuestionada, porque igual hay cuestiones o cosas que más requieren ser acompañadas, pero siempre, y animar a las entidades a optar por otras vías más conciliadoras o mediadoras, y no ejercer ese poder que no te esperas que en una entidad como la ONDA hubiesen ocurrido. Y espero que no vuelvan a ocurrir. Y ya está.